0: Ponte Exa FM 97.3.
1: Piso 21, va Lolondra.
2: Piso 21, va Lolondra, yeah.
1: Súbete, súbete.